beter. An orde ar femi le nobo. Mut galua ceta aach den nóid a raigling a ríis leis an gcéolaigh iver. A bheith seach an taftain seo Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 27.